Aquests són els nostres consells. Cloro en els cabells. Sou dels que practiqueu natació a les piscines? Si és així, segur que heu notat els efectes del cloro damunt els vostres cabells. Un consell per eliminar-lo fàcilment. Aclariu amb aigua en gas o sifó. Ajuda a llevar-lo.

I ara t'escolt, ara ets que el fred que crema com el foc. Ara ets paraula, ara ets un gest, ara ets record que es fa present.

coneguem les nostres dites i refranys. La monja l'encén i el frare l'apaga. Se diu de la calor que se sol enfortir per Santa Margalida, 20 de juliol, i sol minvar per Sant Bernat, 20 d'agost.

0: Son la María, son de Porreres.
1: Som en Jaume de Sant Jordi.
0: Som la Maria Vida de Sant Llorenç.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Reciclar les flors. Si voleu guardar qualque flor natural, heu de recordar que per conservar-la durant més temps l'heu d'aixugar sense que perdi el seu color. Per això, pengeu-la boca avall dues o tres setmanes a un lloc on no li pegui el llum del sol i poseu-li laca una vegada en el dia per completar tot el procés.

Coneguem les nostres dites i refranys. Convé tenir amics fins a l'infern. Han de tenir amics per tot arreu. Els amics sempre se necessiten.

0: Santa Magdalena de Palma.
1: Són a Marga d'Espilerí.
2: Són a Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que l'any 1953 l'actriu Núria Espert va estrenar a Palma la tragèdia classicista escrita per Guillem Colom l'any 1935, Antígona?

Aquests són els nostres consells. Tovalloles de bany. Si guardeu les tovalloles dins el mateix quarto de banys, encara que sigui dins l'armari, col·loqueu unes pastilles de sabó sense envoltori entre les tovalloles i uns trossos de guix. D'aquesta manera aconseguireu dues coses, bona olor i fora humitat.

coneguem les nostres dites i refranys. En Tomeu veu el gep de l'altre i no veu el seu. És quan deim de no veure els nostres propis defectes.

Salut Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!

Aquests són els nostres consells. Formatge més tendre. Heu comprat formatge i se vora assecat un poc dins la gelera? Poseu-lo un minut dins llet, tebe i tornarà a estar tendre i fresc.

Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.

0: zona Margalida de Campanar.
1: Déu de Campos.
0: Zona fina de Can Pastilla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Grassa en estrispol de fusta. Per eliminar una taca de grassa d'estrispol de fusta, mescleu argila i unes gotes de vinagre. Apliqueu la mescla damunt la taca. Espereu que s'aixugui i lleveu-lo amb un pedaç banyat amb aigua. L'argila absorbirà la grassa.

0: Este viernes 28 de agosto, Bon Agent te invita a una noche diferente. Pamboli y música en vivo con Sebastián. Por solo 14 euros, con bebidas y postre incluidos. Reservas al 971 45 25 15. Así que ya lo sabes, el viernes 28 de agosto a las 20 horas en calle del Ferro 12, Santa Catalina, con Bon Agent.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Llega la vuelta al cole con Folder.
3: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda, 1,32 euros.
2: ¡Qué animalada de precio!
4: Folder, líder en papelería, líder en servicio, precio y variedad. Folder.
3: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689-30-2842.
5: Bon dia, Manu, som de Maria de Petra. T'he crit, per vols me podràs posar una cançó, unes 25 roses. No sé si eren el Leo Rubio que la canta, no sé qui és, però m'ha agradat molt, l'he sentit, m'ha agradat molt. Però de dir que el meu amo, en Nati de Sant Oliva, en Coloma, en Miquel de Rau, en Tomàs Navarro, en Francisca de Menorca, en Lluís Sedinca i en Margalida de Campanet, en Belciana de Petra i en... I a sa mare, érem sencers com una, és la seva dona, en Martí Cremella i és la seva dona, en Marga de Brolladó i en Carles, en Apolloni i en Bernat de Brolladó, i en Quique, en el seu camarer. Llavors també va dir que en Joan i en Cati del Casino, i en Maria Antònia de la carnisseria, i en Francisca Tanjona, i en Antoni, el seu home. I en Mateu i en Maria, i en Maria i en Simó, en Magdalena de Sant Guineu, i a totes de Caseba. I en Florentino de Petra, en Miquel Cotó, i la seva dona, en Joan de Sestany, i la seva dona, en Pedro Marquet, i en Bàrbara, la seva parella. I a totes que criden a Ràdio Murta, i en el meu fill, Bertomeu, en Llorenç, i en Maria Antònia, en Justa, en Hora, i en el meu fill Francisco, que ja no és fa 10 anys, però també ho he de dir. I a la meva netes, en Maria Magdalena, en Tomeu, en Llorenç, en Beatriu, en Dani, en Patricia, i en Tomeu, a la seva dona, i a la nina, en Martinet, i a tots els netes, 20 netes, a tots. I en Francisca d'Ariany, a la mare de la meva neta, de Nabel, a tots. I en Francisca. I en Jaume, en Francis, i en Joana, i en Catalina, en Marc, i en David. A tots els que criden a Ràdio Murta. Au, adeu, i una altra.

0: Este octubre Portugal te espera. Del 21 al 26, viaja en grupo exclusivo con B-Travel. Lisboa, Sintra, Estoril, Coimbra y Oporto. Vuelos directos, pensión completa con bebidas, propinas y acompañante incluido. Todo por solo 1.190 euros. Reserva en el 971-84-73-73. B-Travel, tu agencia de confianza para explorar el mundo.
1: ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? En FC Eventos Mallorca lo hacemos posible. Organización de bodas, cumpleaños, comuniones, eventos de empresa, fiestas privadas y todo lo que imagines. Un servicio a medida para que tú solo te preocupes de disfrutar. Contacta ahora con FC Eventos Mallorca en el 699-64-38-25 y haz realidad el evento que siempre has soñado.
2: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A.
3: Hola Manu, hola Vicente, hola Radio Monta. Mira Manu, te volia demanar un favor. Mira, avui de matí ha criat. No és normal que se criïn d'Urbellan en una tardia. Almenys jo no li veig, normal, no ho he fet mai, que me'n recordi, perquè és el meu cap, bueno. Entonces, però avui, ara m'he quedat enterar, que és sempre tot meu. I el nostre amic de molta de gent, en tot meu. M'agradaria dedicar-li dues cançonetes. Una, t'estimi, t'estimaré, i salta al fons de mi alma. Si pogués ser per demà, tu saps que jo vaig d'exercici, això, Sant Juan de Dios i aquestes coses, a les 12. Pots ser la sort que tu vulguis. Antes de les 12, clar, si no, ja no ho sentiré. Entonces, si m'hi fessis, sí, que a favor, avui he cridat. Ho sé, no ho sol fent això ja, però avui jo ho faria, si tu m'hi fessis, que a favor, o les persones que estan allà, i donaria el meu d'anys, en aquest home tan important que va ser. En la meva vida, per no sentir que m'ho estàs donant, perquè jo mai coneixer la cosa que fa tanta gent, ara no recordo què se diu. I entonces ja no me van presentar i nada, i me van donar el telèfon i me telefonava. Me telefonava cada dia, que no sigui l'hora de Manu. O sea, Manu era, bueno, no. Era, pues, sí, me recordo molt d'ell, moltíssim. Ell sé que avui faria festa. Entonces he estat aquí pensat que si Manu me l'ha fet que favor, o la gent que hi ha, el que sigui, pues que fa. I si no, comprendré perfectament, ja no és habitual. O sigui, no és normal que aquelles de matí ja va tornar a fer de servei, no és normal, jo ho entenc. Però és una cosa que m'agradaria molt demà matí, que fessiu aquesta alegria de donar-me això, de que donar-li el meu d'anys en el meu Barceló, perquè fa festa. Avui, demà ja no ho farà, però m'he donat compte avui. Fa un rato que m'he atès calendari, i per si ho entes, en el bretó meu. Bueno, pues nada, si no ho poseu, fenomenal. I si no ho poseu, fenomenal. El que veieu sempre està bé fet per altres. Moltes gràcies. Vale, adiós, un besito per tots.

0: ¿Se acaban las vacaciones? Pues en el Club Escuela en Rabasas Estorres empieza la fiesta. A partir del 1 de septiembre arrancan las actividades de la Asociación Gent Gran. Gimnasia, yoga, sevillanas, informática, baile en línea, baile de salón, baile bot, bingo y mucho más. Ya puedes inscribirte. Club Escuela en Rabasas Estorres.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: Hola, Manu. Hola, Radio Murta. Bon dia, que no l'he dit, la primera. Bon dia. Jo ja me sent d'aquesta gran família. Ja fa estona que l'escoltava en aquesta emissora. Però m'he trobat, la veritat, aquesta gran família i després he anat-hi. De Sant Oliva, doncs, pues, he estat molt contenta. Quan bonament puga, s'hi pot posar la Belenguera. Oh? Pues qui sigui que la canti, la Maria Mar Bonet, qui sigui. I gràcies per aquesta emissora que jo pas el dia a dia escoltar-lo de quan comença fins que caga i després ho mai sigui. Una abraçada a tothom. Gràcies.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Rancho Bonanza. Abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche. Con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas. Con menús caseros de martes a viernes. Y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante. Comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApps 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza, bono, boníssim!
1: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
2: Yo quería hacer una dedicatoria a Margarita de Bagús, León, Cayupan, y a vos trabajadores de Boteus y Spins, con una canción para escuchar el turista 1.999. Gracias. Los Spins están en el puerto de Follensa. Gracias.

0: per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.
1: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Xarop, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Hola, Ràdio Murta, són Antoni Campomà de Pollença i m'agradaria escoltar una cançó per en Xiquetete, que se diu Covardia, i dedicar-la a la meva família, la meva cunyada, el meu cunyat i tota la meva família. Moltes gràcies.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: Hola, muy buenas, gente. Soc del canal de Hidalba, Hidalbadas, Hidalbadas de una Hidalba, i vull demanar una cançó per la gent del canal. Es diu Miré a 10 i és de Enraged. Gràcies.
3: Amor, ¿con cuántas chicas saliste antes de conocerme?

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicent, de la Ràdio Morta. Són ells, dic jo. Mi mare, escolta, des que ha fet Quijano, m'enamores con todo y saber si estoy a tiempo, algo así. Y entonces, pues le dediquaría, pues, en el Codo Manzano Libre, en Tani de Llorat, en Tameo Barcelona, Senyor Tomás Navarro, la meva cosina, Ana Maria de Petra, Ana Maria Metadona de Santanyí, de Carmen de Sant Serra, un besito, de Nati de Sant Oliva, de Francisca de Menorca, i, en fi, també les meves amigues, na Carmen i na Carmen i na Blasi, també. I, bueno, pues un besito per tots, i moltes gràcies, Manu, un besito per tu, per esteu fills, per tota la teva família. Un beso. Adiós, gràcies. Adiós, Manu.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

0: manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Bon dia, Ràdio Murta. Són una Carme de Verge de Lluc. M'agradaria pot escoltar dues cançons de Ria de Ria, de Dedef Piaf i de Joan Loasó a l'Enfant. Si pot ser per dimarts, a última hora. Gràcies, molt d'anys.

0: María Alfonso del Pondinca.
1: Soy Alarne de Palma.
2: Son Ana de Sendiotería.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Reposat perfecte. El reposat del peix o dels bistecs se pot amollar. Perquè això no passi, poseu a sou batut o en el pa unes gotetes d'oli d'oliva. Quedarà perfecte.

Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

0: coneguem les nostres dites i refranys. La fam fa discórrer. Qui té fam, molt se'n pensa. Vol dir que el que passa en gran necessitat sol enginyar-se i treure el profit de tot.
1: Atención, novedades en Can Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Can Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
2: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
3: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
4: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
3: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
4: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
0: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635 39 11 45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635 39 11 45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: mengem-me de Santa Vigent.
1: Som un jove de Saua, feliç.
0: Som la Maria de Ses Torres.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: Allà 11, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: gracias.
1: Aquests són els nostres consells. Acné juvenil. La lletuga pot ajudar-vos de manera eficaç a combatre l'acné que afecta en els més joves. És tan senzill com bollir unes fulles de lletuga durant 10 minuts amb aigua. Després deixeu que se refredi i coleu. La lletuga és un excel·lent antiinflamatori, així que vos podeu beneficiar aplicant aquest líquid amb un cotó al matí i al vespre.

0: Espectacle. És una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se acaban las vacaciones? Pues en el Club Escuden Rabassas Torres empieza la fiesta. A partir del 1 de septiembre arranca las actividades de la Asociación Gent Gran. Gimnasia, yoga, sevillanas, informática, baile en línea, baile de salón, baile bot, bingo y mucho más. Ya puedes inscribirte. Club Escuden Rabassas Torres.

coneguem les nostres dites i refranys. Les figues i els amors, les primeres són les millors. El primer amor provoca sentiments més forts que els altres.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: son vial de Sinllotería.
1: Soy Fina de Sonserra.
2: Soc en Blai de Caladó.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Aquests són els nostres consells. D'exhalar es baquellà. Si vos trobeu apurada per d'exhalar es baquellà, poseu-lo en remull i afegiu a l'aigua un bon tros de pa. Aconseguireu que el peix quedi en el seu punt de sal, ja que el pa absorbeix ràpidament l'excés de sal.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest by Fit o a través del telèfon mòbil 661 19 41 22.
2: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui té peus no digui coix. Vol dir que no han de murmurar de defectes d'altres perquè també estem exposats.

0: amb en Manol de Bons Aires.
1: Som Esperança de Bunyada.
2: Soy Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
4: Ràdio Murta.
5: Andrea, el Tano.

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. Te vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una passada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.

estic resignat. Oh, sí, crec que li he de tornar aquest mal. Jo tenia un baló, me'l va comprar ma mare en el mercat

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara.
1: Puh, pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tota elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: son una cati de lluvia.
1: Tirava de canti que fa som en Bernat.
0: Són de Mariolera d'aquests concos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

Aquests són els nostres consells. Serres que tallin. Les serres manuals tallarà molt millor si abans d'utilitzar-les passeu per elles la cera d'una espelma o una pastilla de sabó.

Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon somni.

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, el cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
0: Coneguem les nostres dites i refranys. El cranc diu, camina dret, faig com feix, diu el cranquet. Vol dir que els fills solen seguir l'exemple dels seus pares.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
2: Margarita de
3: Son
2: Repiña y...
3: Antonio y María de San
4: Lleus. Soy Antonio de Son Sardina.
1: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Roba blanca. Per evitar que la roba blanca agafi un to gris, afegiu a la dosi de lleixiu una bosseta de llevadura química.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui no guarda mai alça barba. Sense estudiar no se té una posició independent.

0: gracias.
1: Soy Brígida, llamo de Andrade.
2: Son de María de Tar.
1: Son de María de Bulla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Vaixella groga. Si la vostra vaixella blanca ha agafat un color groguenc, poseu-la dins el rentador coberta d'aigua a la que afegireu una grapada de carbonat i deixeu-la un parell d'hores en remull. Encara que utilitzeu rentavaixelles, afegir en el detergent 3 cuirades grosses de carbonat.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som
1: en
2: Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
3: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

coneguem les nostres dites i refranys. Festes passades, coques menjades. Vol dir que en haver passat l'ocasió de fer o d'obtenir una cosa, ja no cal pensar-hi més, ja és inútil intentar-ho.